associa directament als ocells. Conexió amb el millor hit local i internacional. Cada vegada és possible.